0: CESIF i AMPE han participat en totes, però els sindicats majoritaris, STPB, UGT i Comissions Obreres, sí que s'han absentat de les taules sectorials que s'han anat celebrant estos dies. Els tres sindicats han assegurat que, de moment, no han rebut la documentació que han sol·licitat a la Conselleria per assistir a esta nova negociació. Abans d'esta trobada, com dèiem, a partir de les 2 de la vesprada, s'ha convocat una concentració a les portes de la Conselleria a partir de la 1 del migdia. I a estes hores la vicepresidenta primera, Susana Camarero, presideix el ple del Consell en el Centre de Recuperació de Fauna La Granja del Saler amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. Posteriorment al ple tindrà lloc la presentació de les actuacions conjuntes de la Generalitat i el grup Iberdrola en l'entorn del Parc Natural de l'Albufera i el Saler. A este acte, al igual que el del ple, tenia previst assistir el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que finalment no ha pogut tornar avui de Brussel·les encara a causa d'una avería en el vol de retorn a Espanya que s'espera, això sí, que arribi així a València al llarg del dia. En quant a l'horatge, la Comunitat Valenciana tindrà avui cel parcialment cobert i temperatures màximes que descendeixen de forma acusada principalment a la província de València. A més, no es descarten possibles precipitacions febles o moderades, especialment en el sud de València i nord d'Alacant. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: hidrogràfica de Xúquer, així com els treballs que s'han dut a terme en el barranc de Posalet. I efectius de bombers de Castelló han reprès este matí la cerca d'un home que va ser vist per última vegada ahir de vesprada a la platja de la Torre en la localitat castellonenca d'Almassora. El Consorci de Castelló, en coordinació amb Salvament Marítim, han apuntat que una embarcació de rescat s'ha dirigit a la zona de cerca assignada i un equip de bombers va revisar tota la costa i la zona d'Espigons. Una cerca que va ser suspesa a causa de la falta de visibilitat i després de no haver trobat cap indici de la persona que està desapareguda. També els contem que la Guàrdia Civil ha esclarit una estafa comesa contra un veí de la província de València, víctima d'un frau en intentar adquirir per internet un producte electrònic de segona mà. La víctima va efectuar dos transferències bancàries per un import de 2.000 euros.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.

0: las calles de Madrid, todo eso en transmisión durante el fin de semana en nuestros programas y de la mano de nuestros informativos. El lunes a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, empezará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, que levanta la persiana, y con Ondarreta y el resto del equipo. Será un programa parecido al de hoy, pero no exactamente igual. ¿Por qué? Porque el de los lunes no es exactamente igual que el de los viernes y las noticias cambian. Así que el lunes ya les contamos las de la semana que viene. Gracias por su confianza, que tengan un feliz fin de semana y hasta el próximo lunes. Adiós. Lo del Madrid se lo cuenta Edu el domingo.
1: Bona vesprada. El sindicat CESIF ha denunciat les contínues caigudes de les aplicacions informàtiques utilitzades en la Direcció General de la Policia per a l'expedició de documentació. Esta situació està provocant, segons el sindicat, que s'alentisca i que fins i tot s'hagi de suspendre de vegades la tramitació del DNI, passaport o documents d'estrangeria en comissaries de la Comunitat Valenciana. Els contem també que a la 1:30 del migdia en la localitat de l'Alcúdia, a la província de València, el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, va clausurar l'assemblea General Ordinària de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana. En pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha detingut en el port de Dénia dos homes de 24 i 30 anys després de ser sorpresos amb més de 2 quilos de cocaïna quan anaven a embarcar en un ferri amb destinació a Eivissa. Els agents van localitzar la droga en diverses borses envasades al buit ocultes en una maleta. El jutge ha decretat el seu ingrés a la presó. No es descarten noves actuacions relacionades amb el cas. D'altra banda, la Guàrdia Civil també ha detingut a dos homes i a una dona als que se li van confiscar 120 paquets de haixís amagats en un vehicle. Va ser durant una inspecció en l'àrea de descans de la AP7 a l'altura de Benicarló, a la província de Castelló. L'autoritat judicial ha decretat l'ingrés a la presó provisional dels tres arrestats. I les associacions d'empresàries, directives i professionals de la Comunitat Valenciana han celebrat avui divendres a València la seva segona trobada autonòmica, i este cap de setmana es celebra la 300a Fira de la Tomaca del Perelló, que s'inaugura esta vesprada i que converteix el Perelló en el centre de la promoció del seu producte més emblemàtic, com és la tomaca. Serà a partir de l'esa de la vesprada en el Centre Cultural.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Valencia.
4: Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá. Onda Cero.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Más de Uno Valencia. Son las 12:22 minutos y arrancamos este viernes 5 de junio, bueno, pues afrontando lo que viene el fin de semana.

0: Este fin de semana, toros en Apunt. Sábado desde la Plaza de las Ventas, Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román con toros de la ganadería Victorino Martín. Y domingo, corrida en solitario de Borja Jiménez. La Feria de San Isidro en directo a las 7 de la tarde en Apunt.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: 20 dies de vaga indefinida en educació i a les 2 nou intent de desbloquejar la negociació. Bona vesprada. Veurem si finalment es pot o no reprendre el diàleg entre el sindicat i la Conselleria d'Educació, perquè a hores d'ara este PB, Comissions Obreres i UGT no tenen el document que havien reclamat per asseure's a negociar. En seguida estarem en directe a la Conselleria. Avui, a més, parlarem de vivenda i d'altres assumptes que són notícies a la comunitat. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. La Conselleria d'Educació ha convocat de nou els sindicats docents de l'ensenyament públic per a tractar una nova proposta d'acord després de, com es diem, 4 setmanes de vaga. Des del Consell dien este dijous que és el text definitiu. Els sindicats encara no poden valorar-lo perquè no l'han rebut com havien demanat eixe document. Allí, a les portes de la Conselleria d'Educació, estarà la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada.
3: Bona vesprada. Des del Consell deien este dijous que el que posaran damunt la taula és el text definitiu. Els sindicats encara no ho poden valorar perquè retrauen no l'han rebut com havien demanat i en qualsevol cas este PP, Comissions Obreres i UGT diuen que la seva intenció és seguir negociant. Escoltem Lluís Navarro de l'STPB, Txelo Baix de Comissions Obreres i Maite Tarazona, portaveu d'UGT.
4: No els en van enviar en una mostra més del menyspreu a la negociació col·lectiva que està tenint aquesta conselleria al llarg d'aquesta negociació, però també en els mesos previs.
5: Podem veure si realment han hagut avanços importants, però l'última paraula no és la nostra, sinó és dels companys i companyes els que representem.
6: És l'estratègia dilatòria, no?, que està tenint la conselleria tots aquests dies per tal de fer el conflicte més llarg.
3: AMPE i CESIF, recordem, van signar un acord parcial referit a les retribucions i a la millora d'algunes condicions laborals. Són 8 els eixos temàtics a debatre: salaris, ràtios, plantilles, infraestructures, burocràcia, on sembla que hi ha més consens, inclusió, formació professional i valencià. Malgrat la pluja, que sembla estar donant ja una treva, van arribant docents i famílies davant la Conselleria d'Educació, també la ja habitual Manifasa Band, la banda de músics de docents, per a donar suport a representants dels sindicats. Demanen, com és ja habitual, també la dimissió de la consellera Carmen Ortí i una negociació, diuen, real i efectiva.
2: Gràcies, Núria. Per cert, davant d'aquesta nova trobada per a intentar reobrir les negociacions, els docents de l'educació pública també s'han concentrat este matí en alguns punts desaccessos a la ciutat de València en una marxa lenta que ha col·lapsat les principals entrades. Una protesta que ha arribat fins a la Direcció Territorial d'Educació de València, on s'ha reivindicat un acord digne. Per cert que l'acampada del professorat a la plaça de la Mare de Déu de València es manté tot i la pluja que cau avui a la ciutat. Els acampants valoraran aquesta vesprada si donar-la per conclosa o mantindre-la en funció de com avança ixa mesa de negociació d'avui. La delegada del govern central, Pilar Bernabé, insisteix en que la solució ha de passar pel diàleg.
7: Es imprescindible garantizar la seguridad de las personas. Esto es clave y hay que asegurarla en todos los términos. Y por lo tanto, siempre, por encima de todo, la capacidad de dialogar.
2: I Docents en Lluita ha publicat un nou informe tècnic, el segon esta setmana, per a respondre a les consideracions econòmiques realitzades per la Conselleria d'Educació sobre les reivindicacions del professorat en vaga. Segons este col·lectiu, el debat no es centra tant en la falta de recursos com en les prioritats polítiques. Ramon Pérez.
8: El document conclou que Conselleria no aporta proves suficients per a demostrar que mesures com ara la reducció de ràtios, l'augment de plantilles docents o la recuperació salarial del professorat, entre altres, i les mesures que no siguin econòmicament inviables. Per això, reclamen a la Conselleria que justifique amb dades la suposada falta de marge pressupostari. Sentim una de les portaveus de Docents en Lluita.
9: Els diners existeixen, només cal voler gestionar-los. Conselleria s'agafa els 450 milions d'increment anual com si fos l'únic que hi ha, però amaga conscientment una veritat pressupostària. En resum, les mesures de rescat que demana el professorat costen 550 milions d'euros. Els recursos totals mobilitzables superen els 800 milions. Sí que hi ha superàvit potencial.
2: Hi ha associacions de directors d'infantil i primària, secundària i educació especial, juntament amb la Confederació d'Associacions de Pares i Mares

d'alumnes, Gonzalo Anaya, han decidit adreçar una carta al president de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca, davant la falta de resposta, diuen, de la conselleria a la petició de reunió urgent que han fet aquestes entitats. Sí.

0: esmenen la totalitat dels comptes públics en considerar-los allunyats, diuen, de les necessitats de la Comunitat Valenciana. José Muñoz, Partit Socialista, Carles Esteve, Compromís.
1: Estos presupuestos no dan una respuesta a la realidad social de los valencianos y valencianas, sino que intentan contentar o contentan de manera determinada a la extrema derecha de Vox por una cuestión utilitarista.
2: Presentamos una enmienda a la totalidad de un presupuesto que responde a la prioridad de Vox, no a la prioridad nacional, y muy poco a la prioridad de valencianos y valencianas que están en la calle.
0: El portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, parla dels pressupostos més socials, acusa l'oposició de torpedejar-los i recorda que continuen pendents encara els pressupostos generals de l'Estat.
3: Han necesitado solo un solo día para atacarnos. Sin embargo, para llevar políticas constructivas como presentar unos presupuestos nuevos, que además es una obligación constitucional, llevamos toda la legislatura y lamentablemente no se ha hecho.
4: I demà dissabte hi ha convocada ací a València una manifestació organitzada per el Sindicat de Llogaters i altres entitats socials sota el lema Acabem amb el negoci de l'habitatge. La marxa arrencarà a les 7 de la vesprada des de la plaça de Sant Agustí i s'emmarca en un calendari de mobilitzacions que s'estan realitzant en ciutats de tot Espanya.
0: Des del Consell Valencià de la Joventut denuncien que l'accés a la vivenda s'ha convertit en un bé d'especulació. Alexandra Boluda n'és la seva vicepresidenta.
5: Hi ha un gran nombre d'adquisicions que s'han fet en persones o empreses que tenen un gran poder adquisitiu, que el Mediterrani es veu com una zona d'inversió immobiliària, sobretot per a compres de persones estrangers que són no residents al nostre territori. Això ha suposat un 30% de compres en els últims 10 anys. Això que significa que, junt a un fort increment del turisme i al mateix temps de la població, fa que la situació de l'habitatge siga molt més tensionada.
4: I en pàgina de successos, els equips d'emergència busquen des d'ahir a un menor d'edat desaparegut per la vesprada a la platja de la Torre d'Almassora mentre es banyava al costat d'altres dos homes. De moment, no hi ha més notícies. Onda Cero, Castelló, Lorena Pardo.
6: L'operatiu s'ha reactivat a les 9 del matí després de que les labors de rastreig foren suspeses a nit per la falta de visibilitat. En les tasques de recerca han participat 3 embarcacions i un helicòpter de salvament marítim. Els efectius han revisat a peu els espigons. La busca continua oberta a l'espera de nous resultats.
4: I una investigació impulsada per una ordre europea remesa des de França ha permès a la Policia Nacional d'Alacant desmantellar un laboratori dedicat a la creació i distribució de documents falsos d'identitat i viatge per tota Europa. El cap ha sigut detingut i està en presó provisional a Alacant. Juan Carlos Fresneda.
7: Se han practicado registros en Alicante, en el domicilio del investigado y en un inmueble utilizado como laboratorio. Allí se han incautado de casi 800 documentos listos para su personalización y distribución. Además de solicitar el bloqueo de 3 cuentas bancarias, los agentes han encontrado material técnico, 1.500 euros en efectivo y un vehículo de alta gama, entre otras cosas. Los documentos falsos son cartas de identidad europeas, entre los que están los DNI españoles o etiquetas de visado Schengen, que se imprimían y personalizaban aquí en Alicante para enviarlos después por 400 euros a quienes los demandaban a través de una página web.
4: I són molts els valencians i les valencianes que es troben de camí cap a Barcelona i Madrid per assistir als diferents actes previstos amb motiu de la visita del Papa, que és cap de setmana en aquestes dues ciutats. S'espera l'assistència d'uns 1.000 joves només de València i la seva àrea metropolitana. Els primers actes oficials seran demà de matí a Madrid. En quant a l'horatge, avui tindrem esta vesprada cel cobert, temperatures màximes que descendeixen de forma acusada principalment a la província de València. Tampoc es descarten més precipitacions moderades, especialment al sud de València, nord d'Alacant, que podrien ser persistents al nord litoral d'Alacant. Arribem així a les 2. Adeu.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: La una en Canarias. Sugerimos a los organizadores de la visita del Papa, a ver si les da tiempo, que instalen un confesionario portátil en el hemiciclo o en un lugar más recogido para que así sus señorías puedan confesar sus pecados o ya depuestos si alguno tiene algún delito inconfesable, pues también. ¿Quién mejor que el Santo Padre para guardar el secreto de confesión y llevárselo a la tumba? ¿Quién mejor que León XIV para absolver a los pecadores? Podría aprovechar el ministro Marlaska para redimirse, si es que tiene algo de lo que redimirse, si ha mentido o no ha dicho toda la verdad sobre las reuniones de la directora de la Guardia Civil con la fontanera, que no se habían producido, pero luego resulta que sí, que no le constaban, pero luego ya dejaron de no constarle y todo esto, ¿no?

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: Bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i avui és divendres 5 de juny. Arranquem un programeta de mitja horeta fins a les 3 de la vesprada dedicat a contar-los allò que passa al nostre territori. Avui, 5 de juny, celebrem el Dia del Medi Ambient i en molts programes així a la Comunitat Valenciana hem estat parlant precisament dels reptes als que ens enfrontem en quant a el nostre ecosistema.

0: amb la nostra natura. Doncs avui precisament parlarem del petxinot, amb la col·laboració de l'Oceanogràfic i de com els projectes que duen a terme en l'Albufera fan que es recupere este gran parc natural. Parlarem també de gastronomia, perquè avui obrim les portes del rebost de la Comunitat Valenciana, el rebost del Mediterrani, d'aquest producte que tenim al Mediterrani, de com tot un xef valencià l'ha convertit també, Diego Lasso, en una experiència juntant Mediterrani i el Japó en una barra de només 8 comensals. Tot un productàs que ara de seguida descobrirem. Primer, actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada, Begoña.
0: Anem a ficar-nos al corrent de les notícies. Conta'ns.
1: Bé, pues la Conselleria d'Educació i els sindicats estan ara reunits en la Conselleria. Recordem, porten més de 20 dies de vaga, 20 dies lectius de vaga indefinida, i anem a veure si finalment se pot plegar a desbloquejar aquesta negociació per a desbloquejar també l'atur, la vaga indefinida que n'hi ha. De moment el que sabem és que la Conselleria ha convocat de nou els sindicats, però no els havia passat abans d'entrar a la reunió, tal com ells havien demanat, el document, que segons la Conselleria és el document ja final. Uh-huh. Així que estarem molt pendents del que passa allà a la Conselleria d'Educació. Al voltant de la protesta, l'acampada del professorat, que està a la plaça de la Mare de Déu de València, es manté tot i la pluja. Els acampats valoraran esta vesprada si donar-la per conclosa o mantindre-la en funció de com avança precisament aquesta mesa de negociació. Dir també, parlant de manifestacions, que demà dissabte en tindrà lloc una sí, a València, organitzada per el Sindicat de Llogaters i altres entitats socials sota el lema "Acabem amb el negoci de l'habitatge". La marxa arrencarà a les 7 de la vesprada a la plaça Sant Agustí i s'emmarca en un calendari nacional. Avui divendres és el primer dia per a presentar esmenes als pressupostos de la Generalitat d'enguany, que eixiran previsiblement aprovats el pròxim mes de juliol amb els vots de PP i Vox. Esmenes que l'oposició ha presentat ja i que esmenen a la totalitat els comptes públics per considerar-los, diuen, allunyats de les necessitats de la Comunitat Valenciana. Uh-huh. Estem pendents també de Castelló, perquè els equips d'emergència busquen des d'ahir a un menor d'edat que va desaparèixer a la platja de la Torre d'Almassora mentre es banyava al costat d'altres dos homes. Este matí s'ha reactivat ixa cerca, però de moment no han hagut notícies. I també són molts els valencians i les valencianes que es troben camí cap a Barcelona i a Madrid per assistir als diferents actes previstos amb motiu de la visita del Papa este cap de setmana. Molts joves d'ací de València estaran este cap de setmana a Madrid. Mm-hmm. Així que estarem pendents de tot això.
0: Tota l'actualitat informativa, que ja saben, l'ampliem, la continuem un poc analitzant a partir de les 7:20 a la brújula amb Ramon Pérez, i al web, que estem en tot moment també ficant tot allò que és notícia a la comunitat i més enllà. Gràcies, companya, i bon cap
1: Gràcies
0: de setmana.
1: Gràcies a vosaltres igualment.
0: Fins ara, perquè, com saben, tenim moltes coses que contar-los. De seguida obrim les portes del rebost, però primer anem a escoltar uns consells així a Comunitat Valenciana en la Onda i tornem de seguida. Ja saben, fins les 3 de la vesprada tenim moltes coses es que contarlos. De seguida, eso contem.
2: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
3: El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.

Avui obrim les portes del Rebost i van a veure perquè anem a parlar de producte de proximitat i producte que es transforma en una intimitat molt especial. I és que en una època en la que tot pareix anar molt ràpid, el nostre convidat d'avui ha decidit fer just el contrari, cuinar pues en molta calma, atendre a només 8 persones per servei i convertir una d'aixes pues reunions en les que ens fiquem al voltant d'una taula en tota una experiència que pot durar inclús diverses hores. Estem a pocs dies de pues conèixer un poc com va ser l'apertura d'un restaurant molt punter a la Comunitat Valenciana, a Calp. Els parlem de Onami. Ens acompanya Diego Lasso per parlar de cuina japonesa.

0: japonesa de producte mediterrani, de sostenibilitat i de per què sovint menys és molt més. André, així que si et sembla, anem a saludar-lo ja. Diego,
1: claro que sí.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Bienvenido.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, jo m'he canviat al castellà, Diego, però tu eres de la terreta, no?
2: Jo soc de la terreta, sí, en valencià està perfecte.
1: Mira que bé.
2: El meu valencià no ho és, però...
1: No, tot ho són.
2: Però sí, en valencià està molt bé, n'hi ha que gastar-ho.
1: Bueno, Diego, tu has definit alguna vegada Onami com el teu projecte més personal, podríem dir, no? No sé si sents que ese 11 de juny que obri les seues portes es complís per fi un somni, no?, professional.
2: Bé, anem a veure. Més que complir-se és el començament, perquè nosaltres a Onami el que volem, com he dit altres vegades, no?, és establir un llenguatge, una comunicació entre les cuines principalment del Mediterrani i del Japó. Aleshores, Onami és el pont de partida, perquè crear un llenguatge lleva molt de temps, no?, però en aquest sentit sí que per fi tinc l'oportunitat de fer el que jo havia somiat molt de temps, però només és el punt de partida, perquè l'any que ve, després de dos anys, anirem canviant i anirem sentant les bases de text i un guatge, no?, que és l'objectiu final.
0: De fet, el nom Onami unix un poc la paraula ona en valencià i ona en japonès. Què hi ha darrere d'esta idea i sobretot què simbolitza per a tu?
2: Pues mira, cuando nosotros estaban en la primera creación, ¿no?, del restaurante, cuando todavía no existía, y ya valen volen que la propia idiosincrasia del nom del restaurante, también fuera una alusión a esta comunicación, a este nuevo lenguaje que volen crear entre las dos culturas. Aleshores, es va vindre molt bé lo que coincidía, ¿no?, la palabra ona y nami, per una fusión per a crear, a més, entre el mar del Chapó, el mar que n'hi ha al Calp, la zona de la Marina, aleshores ja que el propi nom del restaurant fora una al·lusió al nostre objectiu.
1: Bueno, Japó ha marcat profundament aquesta carrera. No sé què elements de la cultura gastronòmica japonesa has volgut, sobretot, traslladar a Calp.
2: Pues mira, nosaltres, sobretot, no volem una cosa determinada de la cuina japonesa, sinó que volen anar a les bases. Això és, què és el que fa que la cuina japonesa sigui la cuina japonesa? O, si fem la pregunta d'una altra manera, no, què és el que fa que la cuina mediterrània sigui mediterrània? Quan tu menges alguna cosa, que és, per exemple, si tens els ulls vendats, tu proves alguna cosa i immediatament te traslada, no?, a la teva cuina, a la teva memòria, i això és el que volen trobar, no? Quals són les bases d'aquestes dues cuines per a poder juntar-les i fer una cosa que encara no existís, no? Més enllà d'agafar, pues, no sé, que vull barrejar la paella, el sushi o el que siga, no?
0: Clar. Producte, ara parlarem i entrarem en matèria, no?, perquè esta secció, la del rebost de la Comunitat Valenciana, anem a parlar-hi molt de producte, però primer volíem preguntar-te com és aquest concepte, com són aquestes fases. És a dir, parlem d'una barra que es diu Omakase, no?, 8 persones. Per què era important tindre este format tan reduït, este nou concepte?
2: Bé, també volien establir una diferència també amb els altres restaurants, el més eminent, Amas, que també està en el mateix emplaçament que Onami, en el hotel AR Diamante Beach, a Calp. Aleshores, ni tenia que haver una diferència, no?, perquè té que valer la pena, no?, ja que està en el mateix hotel, té que haver una diferència molt clara. I per a una proposta tan personal com és Onami, vaig pensar que el millor era fer-ho com ho fan en Japó, no?, una barra molt reduïda i, a més, com hi ha molt que explicar, perquè, òbviament, el client no té per què saber què és la cuina kaiseki, què és l'omakase i què són moltes conceptes de la cuina japonesa, i que s'entendrien millor si podíem fer-ho en un grup reduït i de cara al client.
1: Bueno, obrim ja, si voleu, el meló del producte i el territori, perquè, bé, un dels grans missatges d'Onami és que no busca, com tu ens has dit, reproduir tal qual ixe Japó, no?, sinó un diàleg amb Japó des del Mediterrani. Com naix aquesta idea?
2: Mira, pues jo sempre conto l'anècdota de que fa molts anys vaig anar, una de les vegades que vaig estar al Japó, en un restaurant en Tòquio molt bo, que es diu Ryugin, que té 3 estrelles Michelin, i ells estaven també molt centrats, no?, en tot això del producte i del territori, però, òbviament, des del seu punt de vista, des del Japó. I, clar, jo, menjant allà, vaig donar-me compte que n'hi havia molts productes que jo mai de la vida

0: anava a tindre l'oportunitat de fer-me amb ells, no? Però si... No obstant, sí que n'hi havia molts que estava desaprofitant i que els tenia al meu abast, no? Perquè són de la terreta. Aleshores, a partir d'ahí, perquè jo abans era molt, molt, molt, molt, molt purista, no? També perquè el que m'havien transmès els japonesos, que jo sempre t'he ballat amb ells. Però em vas donar compte de que, al contrari, buscar el producte, buscar el territori, buscar el que tens al teu abast, més a prop, era seguir el principi de la cuina japonesa, que és cuina con lo que tens al teu voltant. Aleshores, era molt, molt, molt important. Per exemple, tots els peixos que usem en Onami són de la bahia, que n'hi ha, no?, a Cal.
1: Clar, per exemple, quins serien, no?, aixòs, el producte que hi ha al voltant. Parlem de, per exemple, la gamba blanca de Calp, no?, que apareix com un dels productes emblemàtics al menú. De quins altres parlaríem?
0: Pues, per exemple, tenim la gamba roja de Dénia, òbviament, no?, que també és un producte d'alt valor gastronòmic. Tenim, no sé, el sorell, que encara està en temporada, la clòxina i molts altres.
1: I hi ha algun producte mediterrani que t'hagi sorprès especialment per la seva capacitat d'encaixar en aquestes tècniques japoneses?
0: Pues mira, jo tinc un plat que m'agrada molt, ja no tant per el seu sabor, sinó per aquesta concepció, no?, que és una carxofa. Una carxofa que la confitem en oli d'oliva i després la terminem al foc en una salsa a partir del miso. El miso és una pasta de la soia fermentada. I és un plat molt simple en la seva concepció, però que, clar, la carxofa és una verdura que no existeix a la cuina japonesa. I ens vam donar compte de que la combinació dels tres sabors ens donaven això que jo estic buscant ara, no? Que tu el tastaves, te'l meties a la boca i no sabies dir molt bé si era un plat de cuina mediterrània o un plat de cuina japonesa. I això és el que volem fer amb tot el que anem a servir a Onami.
2: Bueno, i aprofitant que avui és ese dia del medi ambient, 5 de juny, avui en dia és impossible, no?, parlar de gastronomia sense parlar de sostenibilitat. Ja són dos termes que van totalment de la mà, no? Com s'integra aquesta filosofia en el dia a dia d'Onami?
0: Home, pues, afortunadament, no?, que és veritat que cada vegada més n'hi va de la mà i quasi que és impossible, no?, parlar d'una cosa sense l'altra. I bé, nosaltres pues, provem, per exemple, que jo penso que és més important, no?, d'apoyar als productors locals, per supost utilitzar el producte del territori. Quan fas una cuina forània és molt difícil, no?, complir-ho al 100%, perquè òbviament hi ha coses que tenen que venir del Japó, perquè així no n'hi ha. Però cada vegada més, per exemple, a la zona del Delta de l'Ebre, n'hi ha gent que està fent sake, que està cultivant arròs japonès. Aleshores és important, no?, també apoyar aquestes iniciatives per a que vagin guanant en força i en qualitat, per a que l'objectiu final, no?, sigui que tu puguis realitzar la teva cuina utilitzant el 100% del producte d'ací. Jo penso que és el que nosaltres podem aportar a aquest discurs del medi ambient.
1: Totalment. I fins quin punt la estacionalitat marcarà l'evolució dels menús? Perquè sí que sabem que serà, pues, són uns menús de temporada que anireu canviant cada, no sé si molt poc o molt, en base al que hi ha, no?, i el producte fresc que es pot tindre.
0: Sí, això també és molt important, perquè nosaltres el que fem a Onami no és exactament un omakase, que és un altre concepte. En un menú omakase tu no saps el que vas a menjar, sí, no? Pots deixar-ho a elecció del xef i pot ser més curt, més llarg. El que nosaltres practiquem a Onami és el que es diu sushi kaiseki, que és la cuina kaiseki, és l'alta cuina tradicional japonesa, que ve de la cerimònia del té, que originalment es servia amb sake i amb té. I amb el que el més important era mostrar l'estacionalitat. Llavors, és el que nosaltres pretendem per a Onami. Ara, cada quant canviaran el menú, això ens ho dirà la terreta. També jo soc de València, que és aquí, però clar, la zona de la Marina té les seves particularitats que estan per descobre, per mi. Aleshores, a mesura que vagin passant les estacions de l'any, doncs ens anirem donant compte, quan coneixem nous proveïdors, llauradors o el que siga, pues, de que n'hi haurà productes que anirem a incorporar. També és un viatge de descobriment, no? Perquè van a succeir coses que encara no saben com van a fer. Però sí que és molt important transmetre l'estacionalitat.
1: Una absoluta experiència, eh?
2: Pues sí, no sé si creus que Calp està vivint un moment especialment interessant com a destí gastronòmic, més enllà de tot el que sabem, no?, de la platja, del turisme com a tal, però com està evolucionant aquest destí gastronòmic?
0: Absolutament, mira, Calp, jo tinc la sort també de que a la companyia R Hotels treballo colze a colze amb dos grans xefs que tenen una estrella Michelin cadascú, que és el xef

0: Rafa Soler, del restaurant Odris, i José Manuel Miguel, del restaurant Bit, els dos a Calp. I a més d'issos, n'hi ha altres restaurants, però el menut que es calpe és la localitat, pensa que de tota Espanya, que té més estrès Michelin per càpita. Mm-hmm, sí. O sigui, que pots imaginar-te, no? Sí, sí, és un destí gastronòmic en si mateix.
1: Sí que volia comentar breument també, Diego, que tot això acompanya bé a un maridatge molt especial. De fet, sabem que heu posat l'accent en les DEOs de la Comunitat Valenciana, en aquest producte, aquest vi de producció inclús limitada, no?
0: Sí, és, sí, clar, també com nosaltres estem limitats a 8 comensals, la pròpia identitat de restaurants es va a permetre tindre coses que siguen molt exclusives, molt reduïdes, molt de temporada, perquè la temporalitat, la estacionalitat també es dona en la part líquida, i volem que anar en consonància, no?, en la filosofia del restaurant.
1: Mm-hmm, clar. I ja per últim, Diego, què te segueix a tu personalment, professionalment, emocionant cada vegada que et fiques davant d'una barra, d'un foguer, no?
0: Aprendre és el que més m'agrada. El que més m'agrada és la meva passió. En seguida, que quan hi ha la xispa d'alguna cosa que et desconec, en seguida em fico a investigar i puc tirar-me hores i nits i inclús somnie, no?, en aquesta cosa nova que desconec.
1: Quina meravella, doncs. Enhorabona a tu, a tot l'equip de Onami, esta ona, no?, que pues, ens porta a Japó i ens uneix al Mediterrani, com dèiem, en esta capital gastronòmica com és Calp, en el AR Diamant Beach de Calp. Diego, enhorabona i seguirem parlant i molt de gastronomia. Gràcies.
0: Gracias a vosotros.
2: Los aperitivos que se alargan, las comidas que empiezan tarde, las sobremesas que se convierten en merienda-cena, son cosas muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso, al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
3: Este fin de semana, toros en Apunt. Sábado desde la Plaza de las Ventas, Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román con toros de la ganadería Victorino Martín. Y domingo, corrida en solitario de Borja Jiménez. La Feria de San Isidro en directo a las 7 de la tarde en Apunt.
1: En este marc de la Setmana del Medi Ambient també parlem avui d'un dels grans indicadors de la salut de l'Albufera, el petxinot. Aquest mol·lusc d'aigua dolça, històricament molt present al llac i a la seva xarxa de sèquies, exerceix una funció fonamental en la filtració i la millora de la qualitat de l'aigua. No obstant això, les seues poblacions han disminuït de manera preocupant durant les últimes dècades.
4: Sí, per això, per a revertir aquesta situació, ha nascut l'Aliança del Petxinot, una iniciativa impulsada per la Fundació Oceanogràfic, la Fundació Aigües de València i la Generalitat Valenciana, que aposta per aquesta investigació i aquesta conservació i la implicació social per a recuperar aquesta espècie i reforçar també la salut ambiental de l'Albufera. Així que avui volem conèixer en què consisteix aquest projecte i per què la recuperació del petxinot és tan important. En aquest cas ho fem amb Blanca Pérez, que és biòloga de la Fundació Oceanogràfic. Blanca, què tal? Bona vesprada.
1: Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Bienvenida.
5: Hola.
4: Bueno, Blanca, en primer lugar, no sé por qué se ha decidido impulsar exactamente esta alianza del petxinot y qué necesidad, ¿no?, pretende cubrir este proyecto.
5: Bueno, nosotros llevamos trabajando mano con mano con los técnicos de Consellería en el Centro de Protección de Especies Frutícolas del Palma unos años en relación a los petxinots. Y es que estas náyades que habitan de forma natural aquí en los cursos de agua de la Comunidad Valenciana, están desapareciendo.
1: Cuando hablamos de la recuperación del petxinot, Blanca, en realidad también estamos hablando un poco de la recuperación de la albufera. ¿Qué relación hay entre, bueno, pues una cosa y la otra?
5: Bueno, pues al final los petxinots, que son moluscos bivalvos, son animales filtradores y una de estas náyades adultas, ¿no? Imaginemos una almeja de unos 20 centímetros de tamaño, es capaz de filtrar unos 50 litros de agua al día. O sea, imaginémonos unas poblaciones de miles de individuos filtrando el agua, no solo de la albufera, sino

0: Valencia.
1: Pepe Boscà Ópticos, el óptico de las grandes marcas.
2: Cuidar els nostres joves, les empreses i el comerç local. Cuidar els majors.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada de divendres de molt de moviment a la Conselleria d'Educació. La Generalitat ha presentat als sindicats el que han denominat Acord Global, una proposta d'acord amb inversions per valor de 3.300 milions d'euros, però aquest acord sembla encara lluny. El professorat no ho veu clar, critica que se'ls hagi lliurat aquest document a la mateixa reunió sense poder estudiar-lo prèviament. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Una altra reivindicació que es manté és la del dret a una vivenda digna. Demà dissabte a aquestes mateixes hores tindrem manifestacions per exigir la fi de l'especulació amb l'habitatge. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: El Dia Mundial del Medi Ambient és el dia de la bicicleta d'Empar i el dia de l'Hort de Sento. I també el de la barca de l'Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
1: De seguida actualitzem l'última hora de la vaga educativa, però abans estem pendents dels equips d'emergència que estan buscant des d'ahir un menor d'edat desaparegut a la mar a la platja de la Torre d'Almassora, a la Plana Alta. Va desaparèixer a la mar mentre es banyava junt amb dos homes. De moment no hi ha notícies d'ell. Castelló de la Plana, Lorena Pardo.
3: L'operatiu s'ha reactivat a les 9 del matí després de que les labors de rastreig foren suspeses a nit per la falta de visibilitat. En les tasques de recerca han participat 3 embarcacions i un helicòpter de salvament marítim. Els efectius han revisat a peu els espigons. La busca continua oberta a l'espera de nous resultats.
1: Pendents quedem, per tant, d'això i pendents, com no, de la mesa de negociació que està tenint lloc ara mateix i des de les 2:30 a la Conselleria d'Educació, a la qual s'hi han acudit tots els sindicats i que deixa alguna novetat dins de l'estancament que es manté. La primera d'aixes novetats és que la mesa està sent retransmesa en directe a través de YouTube. La segona és que Conselleria els ha presentat un document de 18 pàgines titulat Acord Global per a la Millora i Transformació de l'Educació Pública de la Comunitat Valenciana, que inclou compromisos per valor de 3.300 milions d'euros per als pròxims 4 anys, baixar a 22 alumnes per aula en primària o un pla específic per a la climatització dels centres educatius. Es manté, però, la proposta de pujada salarial en eixos 200 euros que ja van signar CESIF i ANPE. El bloc sindical majoritari sembla mantindre's encara allunyat de qualsevol acord. Critiquen que eixe document se'ls ha lliurat en començar la mesa d'avui, és a dir, sense temps per a estudiar-lo prèviament, i mostren també els seus dubtes amb eixa retransmissió en directe de la negociació. Lluís Navarro, de l'STPB, Txelo Valls, de Comissions Obreres.
4: Entenem, com hem comentat dins, que això trenca el principi de bona fe negocial que està recollit en el TREBE, perquè nosaltres hauríem d'haver tingut i disposat de la documentació amb temps suficient per a poder-lo valorar-lo i vindre així amb el document estudiat.

0: és com un gran hermano que ve. Com no tenim res que amagar, ens dona igual, però és una manera de fer pues, una espècie de reality show del que pot ser una negociació que no havíem viscut fins ara.
1: La plataforma Docents en Lluita ha tornat a publicar un nou informe tècnic, que és el segon esta setmana, per a insistir en que Conselleria sí disposa dels recursos econòmics necessaris com per a satisfer les demandes del professorat. Per això reclamen a Educació que justifique amb dades la presumpta falta de marge pressupostari. Sentim una de les portaveus de la plataforma Docents en Lluita.
2: Els diners existeixen, només cal voler gestionar-los. Conselleria s'agafa els 450 milions d'increment anual com si fora l'únic que hi ha, però amaga conscientment una veritat pressupostària. En resum, les mesures de rescat que demana el professorat costen 550 milions d'euros. Els recursos totals mobilitzables superen els 800 milions. Sí que hi ha superàvit potencial.
1: Associacions de directors d'infantil i primària, secundària i educació especial, juntament amb la Confederació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes Gonzalo Anaya, han enviat avui una carta al president de la Generalitat valorant que això no es tracta ja, diuen, únicament de tancar un conflicte laboral, sinó de recuperar la serenitat als centres, donar seguretat a les famílies, garantir el bon funcionament de la fi de curs i preparar també el pròxim amb les condicions adequades. Es manté, per cert, la campanya del professorat a la plaça de la Mare de Déu de València. Es manté tot i la pluja que ha caigut avui a la ciutat. Els acampants estan pendents de valorar si donar-la per conclosa o mantindre-la en funció de com avança la mesa de negociació d'avui. L'entitat Amics del Corpus afirma que la festivitat no podrà celebrar-se amb ells ahir, a pesar d'haver-se mogut l'acampada a un cantó de la plaça. L'Associació de Músics i Ballaors del Corpus sí que ho veu factible.
3: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com. El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento. Y también el de la Barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
1: 7:26, l'advocat de Carlos Mazón ha demanat ja tindre accés a tots els documents, a gravacions i declaracions inclosos a la investigació judicial de la Dana. És una de les potestats que té ara l'expresident de la Generalitat després que l'Audiència de València hagi permès la seva personació a la causa, tot i rebutjar-ho inicialment la jutgessa. La jutgessa, en este cas, que investiga l'escàndol de les vivendes de protecció oficial d'Alacant, ha pres avui declaració a 8 propietaris de pisos. La majoria d'ells ha respost únicament a les preguntes dels seus advocats i ho han fet per assegurar que la seva compra va ser legal. No obstant això, els advocats acusadors presents a les declaracions afirmen haver detectat algunes incongruències. És el cas del lletrat Eduardo García Ontiveros, a qui li ha cridat l'atenció la familiaritat amb la qual alguns dels investigats parlaven del responsable del residencial.
4: Cada vez que hablaba del promotor del Snaus, hablaba demasiado coloquialmente de él, le llamaba Paco. Hablar tan coloquialmente del promotor de las viviendas del Snaus, una persona que dice que tuvo el menor contacto posible con esta persona, ese nivel coloquial, a nosotros por lo menos ha llamado la atención.
1: Demà dissabte hi ha convocades a València, Alacant i Castelló de la Plana manifestacions amb el lema Acabem amb el negoci de l'habitatge. Núria Moreno.
5: Des del Consell Valencià de la Joventut denuncien que l'accés a la vivenda s'ha convertit en un bé d'especulació. Alexandra Boluda és la vicepresidenta.
6: Hi ha un gran nombre d'adquisicions que s'han fet en persones o empreses que tenen un gran poder adquisitiu, que el Mediterrani es veu com una zona d'inversió immobiliària, sobretot per a compres de persones estrangers que són no residents al nostre territori. Això ha suposat un 30% de compres en els últims 10 anys. Això que significa que, junt a un fort increment del turisme i al mateix temps de la població, fa que la situació de l'habitatge siga molt més tensionada.
5: És, diu, una de les causes que està impedint l'emancipació juvenil.
6: Els salaris inferiors a la mitjana estatal, les condicions de la vida de la joventut es continuen precaritzant cada vegada més. L'edat mitjana d'emancipació es situa en un 30,2 anys. 4 anys més tard que la Unió Europea, una persona jove ha de destinar quasi el 100% del seu sou si vol emancipar-se en solitari o quasi la meitat dels joves que lloguen el pis compartit dediquen més del 40% dels seus ingressos a l'habitatge.
5: Els convocants de la manifestació parlen d'emergència social.

0: real i exigeixen mesures urgents com ara la declaració de zones tensionades, la mobilització del parc públic de vivenda i fer que siga comparable amb la mitjana europea.
1: El cap de setmana estarà protagonitzat també per la visita d'estat del Papa Lleó a Madrid, a Barcelona i a Canàries. Allí, als actes oficials, trobarem també molts valencians i valencianes. L'arquebisbat de València, per exemple, parla de vora 2.000 i més de 10 autobusos. Patrick Salvador és o serà un d'ixos 2.000 valencians. És de Sagunt. Patrick, bona vesprada.
2: Bona vesprada, què tal?
1: A quins actes tens o teniu previst assistir, Patrick?
2: La delegación de valencianos estaremos prácticamente todo el fin de semana. Desde mañana, bien pronto por la mañana, a las 8 de la mañana hemos quedado los más de 1.000 valencianos que saldremos hacia Madrid. ¿Para qué? Pues para vivir los actos del sábado y del domingo. El sábado, la vigilia con el Papa en la Plaza de Lima, una vigilia más encarada hacia la juventud. Casi 1.000.000 de jóvenes llenando la avenida, pues es una mini JMJ, uno de estos encuentros que hace el Papa a nivel mundial, pues lo tenemos en casa, lo tenemos en la capital de España y había que estar. Y luego, el domingo, también está la misa, una misa ya más enfocada a todo el mundo. Se esperan casi 1.500.000 de personas, el doble casi que la ciudad de Valencia tiene de habitantes. Por lo tanto, será masiva la asistencia y no podíamos faltar desde Valencia.
1: Amb quin dispositiu aneu a fer-ho, Patrick? Vos heu organitzat vosaltres, heu contractat busos, formeu part d'aquestes expedicions de l'arquebisbat?
2: Pues sí, es el propio arzobispado de Valencia que a través de la pastoral juvenil es quienes movilizan a todos los jóvenes de las parroquias. En concreto salimos unos 20 autobuses hacia Madrid, que serán hasta autobuses de dos pisos para ir en convoy todos hacia Madrid.
1: I una vegada allí, Patrick, què espereu trobar allí? Sobretot, quin ambient i què espereu d'esta visita d'estat del Papa Lleó? Em comentaves que vigília, que missa, però més enllà d'això, quin ambient espereu allí?
2: No son solo los actos en sí, sino es el ambiente, la alegría que se contagia de esperanza, de juventud, el contagio de ganas de vivir todo esto respondiendo a la llamada del Papa. Y es que los destinos que ha elegido no son casualidad. Nos dice, y es el lema de esta visita, alzad la mirada. En Madrid, a la comunidad. Y en Barcelona nos llama a alzar la mirada hacia la belleza. Inaugurará la torre principal de la Sagrada Familia, con el aniversario de la muerte de Gaudí. Y por último, en Canarias, alzad la mirada hacia los últimos, hacia los marginados, hacia la gente de la que nadie se acuerda. Y es que Canarias es la puerta de entrada de la gente que nadie se acuerda, de los inmigrantes, hacia Europa.
1: No sé si ho recordaran els oients, Patrick, però ja vam parlar amb tu perquè va ser un dels valencians presents al conclave al qual Lleó va ser triat papa. Tu estigueres allí a Roma. Uh-huh. Quin balanç fas des del teu punt de vista d'este primer any de Lleó al Vaticà?
2: La figura del Papa representa una iglesia viva y una iglesia joven también. Son cada vez más los jóvenes que estamos escuchando los mensajes del Santo Padre. Por tanto, mi valoración de este primer año de pontificado es muy positiva. A veces tratamos de decir, ¿quién te gustaba más, Francisco o León? Vamos a ver, cada uno es distinto, cada uno tiene su propia forma de hacer las cosas, pero sin perder el norte. Y el Papa León lo que ha querido es transmitir una iglesia cercana, acercada a los pobres, los marginados. Y es que no tenemos que olvidar que el Papa León ha estado muchos años, casi 40 años, en Perú, en una de estas diócesis marginadas. Y es un poco lo que ha venido transmitiendo durante estos meses, el estar todos unidos y en esa unidad contar siempre con el último. Y es lo que veremos un poco en Canarias también.
1: Hem parlat amb Patrick Salvador, és un dels valencians que estarà present als actes oficials de la visita d'estat al Papa este cap de setmana, és de Sagunt, concretament. Gràcies, Patrick, per estar a Onda Cero.
2: Moltes gràcies.
1: Anem ara amb algun apunt de la crònica de successos abans dels esports. Un turista britànic ha ingressat a la presó de manera provisional després de tractar d'ofegar diverses persones a la platja de Ponent de Benidorm. Primer va intentar-ho amb una xica, ofegant-la a l'aigua. La parella va arribar a temps per a parar-lo i després va intentar-ho amb un xiquet a l'arena, clavant-li el cap dins l'arena. El cap del servei de socorrisme el va reduir fins que arriba la Policia Nacional. Està ara a l'espera de les proves que determinen si havia consumit drogues o si patís un trastorn de la salut mental. I per cert, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer recorda la importància de banyar-se únicament a les zones de bany autoritzades de rius i d'embassaments. No només està prohibit en zones no autoritzades, sinó que pot representar un perill molt important, recorda la Confederació, ara que s'inicia la temporada de bany també a rius i a embassaments. Tenim una vesprada més en directe el València Bàsquet en marxa. Eduardo Esteve, què tal?
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada. Sí, tenim bàsquet en directe perquè des de les 7 de la vesprada està jugant València Bàsquet el segon partit dels quarts de final de la Lliga ACB davant Bilbao. Estem a falta només de 6 minuts i l'avantatge és de 8 punts per a València Bàsquet. Així que ha començat bé el partit per als de Pedro Martínez. Pel que fa al València, la notícia és el debut de Javi Guerra amb la selecció espanyola. Víctor Lluc, bona vesprada.
4: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs amb el debut de Javi Guerra amb la selecció espanyola que van conèixer i que van veure en la jornada d'ahir, la selecció ja ha partit rumb als Estats Units i Javi Guerra està de vacances, de manera que tots els jugadors del València estan ja de descans, a excepció de Erai Chomer, que està amb la selecció de Suïssa, que sí que jugarà el Mundial, però recordem que acaba contracte a final d'este mes i de moment el València encara no li ha presentat aquesta oferta de renovació. La primera setmana de juliol serà quan l'equip torni al treball a la ciutat esportiva de Pater. I pendents també avui de València Bàsquet, que està jugant des de les 7 de la vesprada el segon partit dels quarts de final de la Lliga ACB davant el Bilbao Bàsquet. Si aconseguís la victòria, passarà ja a les semifinals.
3: I de moment l'avantatge és de 9 punts per a València Bàsquet. Gràcies, Víctor. I este cap de setmana tenim a Castelló jugant el playoff d'ascens. Víctor Fran, bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada. I els albinegres volen aprofitar la localia demana l'estadi municipal de Castalia davant d'una Almeria que, tot i que partís com a favorit per allò de ser tercer en la taula classificatòria, ja sap el que és perdre davant de l'equip de la capital de la plana aquesta temporada. El tècnic Pablo Hernández ha confirmat avui les baixes ja conegudes dels mundialistes Mavi Lizipenga i també del lateral Francesc Mellot, qui es perdrà el partit de demà i es dubte de cara al del dimarts.
3: Gràcies, Víctor. El propietari de l'Elx ja està així. Felipe Canals, bona vesprada.
6: Buenas tardes, el propietario del Elche, Cristian Bragarnik, ya se encuentra en la ciudad ilicitana tras su periplo en Argentina. Se pone en primera persona en el Martínez Valero en las oficinas con la elección del nuevo entrenador. Se espera que la próxima semana haya fumata blanca con el nuevo inquilino del banquillo del Martínez Valero. La planificación deportiva no para, ya se han ejecutado las opciones de compra por Bubas, Sangaré y Gonzalo Villar, y el próximo será Víctor Chust.
3: Gràcies, Felipe. Ja a Alacant, avui parlem d'handbol. David Esteve, bona vesprada.
7: Bona vesprada. L'actualitat deportiva en Alicante gira en torno al centro de tenificación, donde se está disputando la fase final de la Copa del Rey de balonmano. De hecho, en un ratito, a las 9 menos cuarto, arranca ese partido entre el Orneo Alicante y Huesca. En esos cuartos de final busca el equipo de Ruiz Sánchez colarse en las semifinales, que se disputarán mañana. Eso sí, está a dos partidos el conjunto alicantino de colarse en Europa la próxima temporada.
3: Gràcies, David. Deixem el València Bàsquet guanyant 11 punts a Bilbao. Bilbao Bàsquet 31-42, València Bàsquet.
1: Molta sort per al València Bàsquet. Gràcies, Edu.
3: Adeu.
1: Hem tingut avui un canvi radical a l'horatge, amb temperatures clarament a la baixa i pluja a moltes comarques. Les dades d'AEMET indiquen que Alcoi, per exemple, ha perdut 14 graus, 14 d'ahir a avui. La previsió mostra un cap de setmana sense pluja, amb sol i amb temperatures sense grans canvis. Així està la Comunitat Valenciana a 5 de juny de 2026. Continua la brújula, així a Onda Cero. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Onda Cero València. Mira.

0: Bilbao Basket, en el Bilbao Arena, en ese segundo partido de los playoffs de la Liga ACB, en un partido que los Taronjas no quisieron repetir los mismos errores del primer partido, en el que le dieron vida al equipo bilbaíno y pudieron llegar a remontar, incluso a ganar el partido, pero terminaron asentándose. Ahora ya miran la siguiente fase, que saldrá del ganador de esta tarde, luego a las 9 de la noche, Baskonia Juventud, en el Olympic Arena de Badalona, 1-0 a favor del Baskonia.
1: Faltan 10 minutos para las 9, seguimos.
2: La brújula de Radio Estadio.
3: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
4: ¿Qué tal? ¿Com estan? Continuem així a la brújula del Radio Estadio, fent ara fins a les 9 de la nit amb el temps per a la informació esportiva a la comunitat valenciana. A València ja es treballa en el projecte de la propera temporada amb ese nom de Dimitrievski com una de les pedres angulars després de la seva la renovació per a la propera temporada. I també amb ese nom de Javi Guerra, protagonista en el dia d'ahir, un valencià debutant amb la selecció espanyola. A Villarreal els focus apunten aquesta setmana a la Pedrera, el filial de David Albelda. El diumenge defen dos gols de ventatge a Zamora per tal d'arribar a la final de l'ascens a la segona divisió, mentre que a Castellós de Pablo Hernández reben demà també a l'Almeria a partir de les 9 de la nit, amb el que té que ser el primer pas del seu camí cap a la primera divisió del futbol espanyol, mentre que en Elx seguim a l'espera de que es trobe i se substitut en la banqueta per a Eder Sarabi. Ara coneixem l'última hora, per tant, de tot l'esport a la comunitat valenciana, com cada dia visitant les diferents emissores d'Onda Cero. Arranque per Onda Cero València des de la capital del Túria. A mi sa última hora que avui ens conta Víctor Lluc. Víctor, què tal? Bona vesprada.
5: ¿Qué tal, Víctor? Bona vesprada. Amb el debut d'ahir de Javi Guerra amb la selecció espanyola, en ese partit amistós davant la selecció d'Iraq, ja són un total de 75 els jugadors que han debutat amb la selecció espanyola sent futbolistes del València. El que més vegades ha vestit la samarreta de la selecció espanyola sent jugador valencianista ha sigut David Villa amb un total de 64 partits. El seguís Carlos Marchena amb 62. Ahir Javi Guerra va ser protagonista i també va passar pels micròfons d'Onda Cero en Radio Estadio Noche parlant del seu debut y también del futuro.
6: Y nada, disfrutar del debut, que es una oportunidad que no se tiene todos los días y nada, seguir trabajando para que haya muchos más. Ojalá pueda venir muchas veces más, porque al final, bueno, será consecuencia de que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, trabajar, como he dicho, para que sean muchas más. Salir a disfrutar, que estuviésemos tranquilos y nada, disfrutarlo sobre todo. Que modo avión, ahora bueno, quiero disfrutar de las vacaciones, desconectar un poco y bueno, cuando toque volver a la pretemporada veremos qué pasa. Sí, creo que al final lo importante es eso, que no hayan lesiones. Está claro que queremos ganar, pero bueno, creo que es una prueba para llegar al Mundial de la mejor manera.
5: Un futur que veurem quin és per a Javi Guerra. Recordem que el València el vol vendre'l i vol que siga un dels jugadors importants per a la pròxima temporada. Fins i tot es remetrà a la clàusula de rescissió davant d'aquests equips que s'interessen pel jugador valencianista. El València està de vacances, únicament era Ixomer. És el jugador que continua amb la seva selecció i que sí jugarà el Mundial, però que acaba contracte el 30 de juny i de moment encara no ha renovat amb el València. El Llevant també a partir de dilluns comença ja el període de les dates per a començar a renovar els abonaments de cara a la pròxima temporada amb uns preus de 157 euros el més barat i 531 el més car per a l'equip llevantinista, un Llevant que també continua de vacances planificant igualment la temporada en primera divisió.
4: Gràcies, Víctor, i és que tenim un estiu llarg per davant per a notícies, per a socis, per a altes i per a baixes. Deixem la província de València, deixem a la província de Castelló pendents, en aquest cas, de les fases d'ascens. Demà arranca el camí a primera divisió per al Club Deportivo Castellones. Blanc i negres reben en Castalia des de les 9 de la nit a l'Almeria en el partit d'anada de la primera eliminatòria. Ha confirmat avui Pablo Hernández, que no estarà el Francesc Melot, que suma d'aquest de Cipenga i Mabil, tots dos en les seves seleccions per tal d'aquesta setmana començar a disputar el Mundial. El tècnic castellonenc ve una eliminatòria davant dels andaluses de l'Almeria molt igualada.
7: Si ves la temporada de los cuatro equipos que estamos ahí, es muy pareja, ¿no? Somos cuatro equipos que hemos hecho muy bien las cosas. Eso dice mucho de la igualdad, de la categoría, de igualdad entre muchos equipos. Y que al final es un tópico, pero son eliminatorias que se pueden decidir por detalles, ¿no? Al final, porque la igualdad es máxima. Hemos demostrado el por qué estamos aquí, ¿no? Con su juego, con sus virtudes. Y por mucho que te pares a pensar, ¿no? Los enfrentamientos entre estos cuatro equipos en

0: Pedro Rivero el que regrese al banquillo del Lucentum.
1: Bueno, un bel conegut. Gràcies, David. Fins així el nostre repàs a l'actualitat esportiva en la Comunitat Valenciana. Més esport, com sempre. Ja saben, el tenen en aquesta casa a partir de...